Lord, and return that I take in your Lord. Bless it, Lord, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur, Balabur